0: vivienda o edificio necesitan una rehabilitación, también estamos contigo. Hasta el 31 de agosto pide las subvenciones de hasta el 100%. Infórmate en castelló.es/vivienda, porque en Castellón esta es la legislatura de la vivienda.
1: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
2: Recuerda un nombre, Castle Ceramics. Sí, Castle Ceramics, donde encontrarás azulejos, grés, porcelánicos, suelos SPC para tu reforma a precios de fábricas, la mejor calidad, diseño y precios que estabas esperando. Recuerda, Castle Ceramics, en Castellón, carretera nacional Castellón-Villarreal.
3: Este mes de agosto no te agobies por el calor. Déjate llevar desde las 7 de la tarde, de miércoles a domingo, por el mejor ambiente, el más fresquito, con la brisa marina de media tarde, a la sombrita del puerto, la mejor música y la cerveza más fría. Y por los mejores cócteles, combinados, refrescos, helados. Terraza Moll de Costa, junto al Faro del Centenario, frente a los veleros del Náutico en Port Castelló.
4: Este verano será mucho mejor con Antonio Mata. Para los clásicos, embutidos, quesos y ahumados. Para las ocasiones, selección de vinos y productos gourmet. Para acertar, su delicioso jamón con servicio de loncheado. Y para tu comodidad, bandejas preparadas para eventos y reuniones con amigos. Antonio Mata, en Benicàssim, Avenida Castellón 60. También en Castellón, Villarreal, Valencia y en antoniomata.com.
5: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
6: Els dies 8 i 9 d'agost, Sant Jordi et convida a viure la 24a Mostra d'Oficis Tradicionals. Festa d'interès turístic autonòmic, una de les fires més importants d'Espanya amb més de 120 expositors, ampliació de recinte, demostracions d'oficis en directe, gastronomia i música. No t'ho perdes, t'esperem a Sant Jordi. És un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
7: Antes, las paellas se hacían con calma y sabían a familia. En Paellas Castellón recuperamos ese sabor. Arroces auténticos, recién hechos, listos para disfrutar en casa. Perfecto para tu fin de semana o celebraciones. Reserva en el 614-169-958 o en paellascastellón.com. Paellas Castellón, el sabor de siempre.
8: Herrera en COPE.
9: Castellón y Vinaroz.
8: Estar informado.
10: Ya amb l'incendi forestal de la Serra d'Espadà, en portes de ser controlat, en qüestió de minuts, hores, que ho donarà per controlat el Consorci de Bombers i Emergències de la Generalitat Valenciana, volem arribar una miqueta al muscle. Fins ara, la tasca ha sigut dels serveis d'emergència, dels serveis d'extinció, i a partir d'ara és cosa de tots ajudar a gent que ho ha perdut tot, que ha perdut moltes coses de la seva vida o que té que continuar en ella. I per això és important que visitem els pobles afectats per aquest incendi. Entre ells està Artana, que s'ha vist molt afectada, i allà a Artana hi ha un dels temples de l'arròs al nostre territori. Des de casa Pilar, Juan García, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Quique.
10: Bueno, quina és la situació, com esteu a Artana?
11: La gent està una miqueta prou afectada perquè el passatge és de Salor. Però, gràcies a Déu, el poble, les cases s'han salvat. La gent ha pogut evacuar molt correctament el poble. Són moments durs al voler tota la serra, conforme està totes les oliveres mil·lenàries, oliveres de 300, 400 anys, està tot perdut. Està tot perdut, claro, la gent està una miqueta ressentida, però amb ganes. Amb ganes de tornar a començar el treball, amb ganes de tornar a reviure, que tornem a néixer en aquest moment. Que et digui, gràcies a Déu, el poble està bé, al voltant del poble encara està bonic, com Can Niedert. L'Ajuntament va fer una tasca molt bona a l'hora d'aquest hivern, va fer els deures i va limpiar tot el voltant del poble. I, nosaltres, poquet a poquet, a veure si fem aquí drà a tots els clients i a tota la gent que vull arrimar-se per si pel poble. Com tu bé havies dit, arrimar tots una miqueta al muscle, poder ressorgir dintre de les nostres cendres, i mai millor dit, no res pa que el comerç

0: maravillosa que de manera altruista ens ha dissenyat l'Ola Casademunt. És un equip magnífic, una empresa familiar molt potent en el món de la moda i tenim una samarreta espectacular en blanc sobre rosa, un lleopard que simbolitza la fortalesa de la dona i que a més és un icono de la marca. El lleopard és un icono de l'Ola Casademunt i s'alinea perfectament en la nostra simbologia, no? D'eixa lluita contra la malaltia.
1: 18 d'octubre, que és diumenge, és la vespre del 19 d'octubre, que és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. La Fundació Lecador, que acaba de presentar i acaba de donar a conèixer en les xarxes socials moltíssimes coses al voltant d'aquesta 12a marxa contra el càncer de mama a la ciutat de Castelló el diumenge 18 d'octubre, ha presentat el seu cartell, hem vist ja també a tot l'equip de Casademunt en les samarretes perquè veiem com se lluisquen, però encara no estan a la venda. Conta'mos com serà el timing d'esta 12a edició.
0: La venda física arranca justament el dia que se fa la roda de premsa. La roda de premsa serà el 8 de setembre en el Corte Inglés, que és la nostra sede amiga i punt de venda principal i d'inscripció de la marxa, on se poden trobar les samarretes. Però una setmaneta abans ja se pot fer la reserva online.
1: Com diria Jordi Font de Mora, també un cridament a les empreses per a que facin un pedido per a tots els seus treballadors i treballadores, que fins i tot se poden personalitzar el nom darrere. És dir, segur que molt pronte ja ens conta Jordi tot de l'operatiu especial per fer això, per fer grup, per fer equip, per fer sensibilitat, solidaritat, i que siga una gran festa la del diumenge 18 d'octubre en ese passeig contra el càncer de mama que tindrà lloc a Castelló. La Fundació Lecador, Susana, no sols fa este esdeveniment, diem que hi ha molts tallers, xerrades durant l'any i altres tipus de marxes. La més recent ha sigut a la ciutat de Borriana.
0: Sí, la de Borriana va ser ara el mes de maig. Vam tindre també una afluència per a lo que és Borriana de gran èxit. Van ser 1,000 i pico persones. Van fer una recaudació de 6.500 euros que s'han donat a les distintes investigacions que estan en curs. I bueno, també va ser un dia superbonico, van tindre una samarreta que ens va dissenyar un artista local que es diu Pore, va ser un èxit com sempre, estem molt orgullosos perquè allò de que nadie es esto en su tierra, pues nosaltres en Borriana i en Castelló sempre tenim molt d'èxit i mos encanta.
1: Algo més que vulguis destacar-nos, encara que pareix lluny el 18 d'octubre, recordem que a finals d'agost, la darrera setmana, ja online es podran fer les reserves de les samarretes. El dia 8 de setembre serà la presentació oficial, on també es dona compte de tots els projectes que dona suport la Fundació Lecador, i a partir d'ahir ja comença la venda física d'aquestes samarretes, que el que vulga participar passejant, i el que no, pues, la té de record perquè són molt lluïdores.
0: Sí, n'hi ha molta gent que les col·lecciona, efectivament. N'hi ha gent que li encanta i que es lluixen, no?, en tots aquests passeos del colesterol. Castelló, a més d'eixe gran dia, continua tenyint-se de rosa a totes les dones i homes que decideixen lluir la samarreta, no només eixe dia, sinó molts altres. Jo voldria donar les gràcies a moltes entitats públiques i privades que mos estan recolzant, a l'Ajuntament de Castelló i a la Diputació, per supost, i al Col·legi d'Infermeria i a altres empreses privades que són grans sponsors com Clasol, Grespania, Reciplaça o el Corte Inglés. No? Moltíssimes gràcies, Raül, perquè sempre sou el nostre altaveu de manera molt generosa. Gràcies per estar al nostre costat i per recolzar-nos també.
1: Com farem mitjançant l'emissora musical d'Àpside Media, com és Cadena 100, sempre al costat de la Fundació Lecador i, evidentment, d'esta marxa contra el càncer de mama que tindrà lloc, recordem, la vespre del Dia Mundial el diumenge 19 d'octubre. 19 d'octubre, dilluns, és el Dia Mundial, el 18 és la vespre i és la marxa. Prenem nota, que no se'ns olvide.
2: Estàs escoltant les emissores COPE en la província de Castellón.
3: Este 5 y 6 de agosto llegan las fiestas del Santísimo Salvador a Onda. Dos días repletos de tradición y diversión con la clásica romería. Una gran fireta comercial y actividades infantiles para toda la familia. Y por la noche disfrutarás de la mejor música en directo con orquesta y DJs en el recinto multiusos. Además, podrás acercarte sin preocupaciones gracias al servicio especial de autobús desde la avenida Montendre. Vive la tradición. Vive el Santísimo Salvador. Más información en onda.es.
4: ¿Te has cambiado el suelo de casa?
5: Sí, fui a Maderas Lavall y
1: lo elegí